T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per

0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
2: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
1: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo, la dorada 400-600 gramos.

0: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: Fit Radio.
2: El sol.
1: Un buen chapuzón.
2: Y tu canción favorita sonando en la radio.

0: importante eres tú y por eso tenemos para ti siempre la mejor selección musical. Los números uno que más suenan, esas canciones que tienen pegada, esos temazos que te gustan, pues sí, te los ponemos todo el día aquí. Sube el volumen, y disfruta de la número uno del dial.
1: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, el Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, festes d'estiu a Can Picafort.
2: Fit We Radio.
3: Refrescamos tu verano.
4: De reloj.

0: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.
1: Fitwi Radio.

0: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, el Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, festes d'estiu a Can Picafort.
1: ¿Realmente conoces Ibiza? Hay muchas formas de vivir la isla. Encuentra la tuya entre cultura, naturaleza, gastronomía, bienestar y experiencias por mar, tierra y aire. Descubre Ibiza.com. Ibiza, tu otra isla.
2: Fit We Radio.
3: Refrescamos tu verano.

0: Antes del inicio del partido se realizó la presentación de la plantilla, que terminó con unas palabras del entrenador Luis García.
1: Y daros la enhorabuena porque habéis roto un récord histórico de abonados en segunda división, y eso habla muy claro del compromiso y el amor que tenéis por estos colores. Tenemos por delante una temporada muy, muy exigente, pero también muy ilusionante. Y digo tenemos porque, sinceramente, creo que vosotros sois parte fundamental. Sin vosotros no vamos a poder conseguir los objetivos. Os vamos a necesitar, no tengáis ninguna duda. Y después, con respecto a nosotros, os puedo garantizar que nos hemos encontrado un gran grupo, gente muy profesional, con mucha capacidad, con muchas ganas de mejorar, con ilusión, muy responsable y, sobre todo, que está muy preparada para afrontar este gran reto. Sin lugar a dudas, no va a ser fácil, va a ser difícil, pero si estamos juntos, sé que somos capaces de conseguirlo. Con lo cual, ahora solo queda que ruede el balón, que disfrutéis mucho de este partido, que disfrutéis de la temporada, y solo os recuerdo una cosa: os vamos a necesitar. Sempre junts, amunt Mallorca.
0: Uno de los jugadores destacados en el partido de ayer fue Sergi Darder, que lideró el centro del campo junto a Morlanes y Pablo Torre. El jugador Artanenc indicó que lo de menos en este caso es el resultado y que se debe seguir trabajando para llegar en las mejores condiciones al primer partido, que va a ser ante el Valladolid.
2: Sí, era un partit guapo, sobretot per la gent, bueno, més joves, per l'afició. Tenir aquest tipus d'equip aquí davant, pues, sempre agrada. Per nosaltres era un partit més de preparació, agafar ritme, agafar físic, que és l'important. Meritar resultats, segurament sigui un poc enganyós, no per el que hem fet, perquè hem fet les coses molt bé, simplement per, bueno, perquè és un partit de pretemporada, on són partits molt oberts, però bueno, contents per veure la gent contenta, per veure que l'equip fa coses, bueno, fa lo, és a dir, juga com entrena, que és l'important. Molt de pits no ets capaç de plasmar després en el partit el que estan entrenant, i de moment les coses estan sortint, així que contents.
0: El centrocampista valoró muy positivamente esta pretemporada, donde el equipo sigue cogiendo los automatismos y la idea de juego que tiene Luis García. Ante todo, se trabaja el aspecto físico para llegar en las mejores condiciones al primer partido, que va a ser ante el Valladolid.
2: No vull que ningú se pensi que per guanyar en el Paris Saint-Germain tenim un equip que hauria de jugar a Champions, ni molt menys, però si idea, el que transmet el grup, així com entrena, així com han jugat els tres partits, o quatre pràcticament en sol de filial, això sí que té molt a veure. Crec que són capaços de fer el que el míster vol, que això és una cosa que no sempre és fàcil. Estem entrenant molt bé, més enllà del físic, que la pretemporada és evident que el necessites. Crec que a part del físic vinc de treballar moltes coses, perquè el míster té una manera de jugar molt, molt definida, i hem hagut de sacrificar un poc el físic per també fer altres coses. Ja t'he dit, crec que l'equip està molt bé, però ens queda moltíssim. És a dir, no podem vendre res avui pel partit d'avui, però sí que és vera que l'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, l'ambient, com he dit antes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més enllà de resultat, evidentment.
0: Por otra parte, el número 2 de Luis Enrique, el mallorquín Rafael Paul, recibió un homenaje antes del inicio del partido por parte del Real Mallorca, donde se le entregó una camiseta del club bermellón que recibió junto a sus padres. El segundo del PSG se mostró emocionado por este detalle que tuvo el Mallorca con él.
3: A nivell personal, evidentment que ha estat un dia molt especial per jo. És el primer dia que com a professional pues estic aquí, en el camp del Mallorca, jugant un partit contra el Mallorca, i la veritat que ha estat algo molt especial per jo. No tenia ni idea de lo d'abans del partit, en la família i això, i evidentment que bueno, molt emotiu per jo i molt content de que hagi estat així.
0: El técnico mallorquín destacó la buena pretemporada realizada por el Mallorca y reconoció que Luis García ha construido un equipo que tiene buena pinta para afrontar la segunda división.
3: Jo sí que crec que el Mallorca ha fet no només avui un molt bon partit, ha fet una molt bona pretemporada en general. Jo crec que han construït un equip que té molt bona pinta després de la segona divisió. És llarga, és complicada, és difícil i està per veure, però jo crec que el projecte il·lusiona i ojalà que els hi vagi molt bé i que puguin pujar primera. avui sabíem que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I bueno,